0: i molt de ritme fins a la matinada. Tindrem en directe los chicos a Guillem Mayo, a Urins i, com no, a Siderland. No t'ho pots perdre, anem als Penyes Market, a la fresca, amb bon ambient, cultura i diversió per a tots els gustos. T'esperem a Rossell del 31 de juliol al 2 d'agost. Viatges per tot el món pensant que trobaria.
1: ¿Necesitas lavar tu coche? En Beniorlo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas, el lavado de...
2: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.

0: Faro, con Laura Piñero.
1: En Autotrack Vinaros ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
2: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
1: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
2: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo en perfecto estado y nos encargamos de que cumpla con la homologación ATP.
1: Si tu vehículo necesita frío, necesita Autotrack.
3: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: Cadena SER. 100 años de radio.
5: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
4: Comienza Ascensió. Cadena SER.
0: El Faro, con Laura Piñero.